0: Ara parlarem dels aliments, de com és important per nosaltres els aliments i el que hi ha en aquests aliments. I vosaltres ja heu fet una cosa que m'ha semblat superinteressant. M'heu dit, Ferran, hem portat unes bledes del supermercat i unes ecològiques, de l'hort, no? Us sona una cosa que es diuen els purins?
1: Sí.
0: Sí? Què són els purins? Pixum, no? Doncs els purins són les dejeccions, les carcasses,

0: els pixums dels porcs. Aquests tenen molts nitrats. Llavors, si fem servir això per fertilitzar la terra, una mica ens pot anar bé per les plantes, però si en fem servir molta quantitat o l'aigua està contaminada perquè resulta que hi ha una macrogranja i tots aquests purins van filtrant els aqüífers a l'aigua i després nosaltres aquesta aigua la fem servir per beure o per regar aquests aliments, pot ser que tinguin nitrats. I aquests nitrats, els nadons, si en mengen molt, els pot anar molt malament. Poden tenir una malaltia que no els permet respirar bé. Amb aquest aparell vosaltres mesurareu els nitrats. D'acord? Molt bé. I què ens ha sortit? 120.
1: Vermell o verd?
0: Verd. Em dieu a veure què ha sortit. Què sortirà més alt?
2: 50.
0: Oh, Déu-n'hi-do! Intenta això, que no... que travessi, que no surti. Perfecte. Més.
3: Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui